0: economia nacional.
1: Això és un país de somni.
2: Spain is different.
1: Oh. Perquè és un país barat.
3: Contamos contigo.
1: Que portis el que portis, massa bé viuràs.
4: Mantenga limpia España.
1: Sí. Una passeta amb 50.
3: Con una copa de menos.
1: Per escriure si tens temps.
5: No oblidi el bacalao.
6: I ara...